Arriben els que guau que massi, iau armassi, llachta massi, allim punxa i caig un tuco i jacurapa, amb a sua, amb a llulla, amb aquella, amb un asco massi, con un chiri, chiri, cito, un asco massi, chiri, chiri, mai cacht caix en chiri, con un pagar imperi, que hay 9 grados, ni que hay computadora, y pipanta, que sienchi, que nacho caix en un asco massi, a ver, con itan sumat, jaurisum, guau que massi, armassi, llachta massi, con un sienchi, que hay Kanchi pan iskai chunk iskai niu chiniriu kunan punchai kai iskai chunka piskai punchai kai kunio kilamanta monas romasi 9 grados nin kai te temperatura karsiama kunitan kunan machirika monas romasi kunan machireka manka ma okumante seri kunap kinei a ver kai kawaris monas romasi kunan pagarim kai klima nis kai montero norte integrado sin chispi